0: Gracias, Isa. Nuestra compañera Isabel Jiménez, que es quien ha hablado con la mujer protagonista de la historia que ayer conoció el Papa a través de una tercera persona en el acto público en el Muelle de Arguineguín, en Las Palmas de Gran Canaria. Hoy vamos a conocer en este programa ese testimonio. Es el testimonio de una mujer que ha sufrido el trato, la explotación sexual, y que llegó aquí esperando una vida mejor, y lo primero que recibió fue que le arrebataran a su hijo. Es estremecedor, por emplear un término en el que todos vamos a estar de acuerdo. Será eso de las 9 aproximadamente cuando lo escuchemos. Nos estamos acercando ya a las 8 menos cuarto, las 7 menos cuarto en Canarias. Estas son las mañanas de Radio Nacional de España.
1: Radio Nacional de España, les Illes Balears, serveis informatius.
2: Bon dia, segon dia de dol oficial a Calvià per la mort de dues persones a l'incendi declarat la matinada d'ahir a un edifici de Magaluf. Són un home argentí de 58 anys i una dona encara sense identificar. L'incendi deixa una vintena de ferits, dels quals encara continua ingressada a la clínica Juaneda una dona britànica amb cremades de primer grau. Els 36 veïns de l'edifici han hagut de passar la nit en hotels de Calvià, rellotjats pels serveis socials de l'Ajuntament, ja que l'immoble ha estat precintat. Avui els tècnics revisaran l'estructura per determinar si els afectats poden tornar a casa seva. Avui és divendres 12 de juny. Llucia Gómez és al control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes, repassant més titulars amb Aina Escandell. Té data per la vista prèvia del judici de Lesen.
3: Serà dia 28 d'octubre. El president del Parlament està acusat d'un delicte d'odi per haver esqueixat una fotografia de les roses del Molinar durant un ple de juny del 2024.
2: 4 dies a la setmana.
3: Serà la jornada lectiva que podran concentrar a partir del curs que ve els mestres i professors dels centres públics, tots per afavorir la conciliació.
2: I en els esports?
3: L'equip de bàsquet Azul Marino ha fet oficial la incorporació de les jugadores Belén Arrojo i Alima Dembélé per a la pròxima temporada.
2: Moment de conèixer la previsió meteorològica per les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña.
4: Què tal? Bon dia. Avui a les Illes Balears, jornada estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen. Podem arribar a màximes de 29 graus a Palma, 26 a Eivissa, 25 a Mahó i 24 a Formentera. Per altra banda, a Menorca bufa vent moderat de tramuntana. A la resta de Balears, vent fluix a moderat de la component nord-est, amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
2: Gràcies. Completem aquesta informació amb la temperatura que tenim hores d'ara. Són 18 graus a Palma i Eivissa, 20 a Mahó i 21 a Formentera. I contactem ara amb la Direcció General de Trànsit per conèixer l'estat de les carreteres. Dani Fornés, bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores demanar sobretot precaució a l'autopista de Llucmajor en sentit cap a Palma, a l'altura de l'aeroport. Ha hagut una petita topada, ja han quedat dos vehicles ocupant el carril esquerre. Això està ocasionant retenció, no són molt llargues, ara mateix arriben a l'Espilleria, però paciència si circulen per aquest punt. A les altres vies tenim les retencions habituals, de la via de cintura en sentit Andrats, des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carrera Gó i també en sentit cap a l'aeroport, el túnel de Gènova i a la zona de les escoles. L'autopista d'Inca, per al moment queden retencions a l'altura de Consell fins a Santa Maria i també a l'arribada a l'Espoliola de Sant Castelló fins a Santa de Palma. És tot per al moment. Bon dia.
2: Ho dèiem en portada, segon dia de dol oficial a Calvià per la mort de dues persones a l'incendi declarat la matinada d'ahir a un edifici de Magaluf. Són un home argentí de 58 anys i una dona encara sense identificar. L'incendi deixava una vintena de ferits, dels quals encara continua ingressada a la clínica Juaneda una dona britànica amb cremades de primer grau. Enrique Mas, bon dia.
6: Bon dia. Els 36 veïns de l'edifici han hagut de passar la nit en hotels de Calvià, reallotjats per serveis socials de l'Ajuntament, ja que l'immoble ha estat precintat. Avui els tècnics revisaran l'estructura per determinar si els afectats poden tornar a casa seva. Una de les hipòtesis sobre l'origen de l'incendi és que va produir arran d'un curtocircuit a una gelera i se va estendre amb molta rapidesa. El fum va afectar a una quinzena de veïns i a 8 dels bombers que treballaven en l'extinció de l'incendi.
7: Estava en casa durmiendo y noté un olor muy fuerte a humo. Me asomé a la terraza, vi que había humo, pero no sabía de dónde venía. Entonces ya salí al patio y vi un apartamento ardiendo.
8: Mal, terrible. Shock. Fuego, fuego, abajo, no lo sé. Muy mal.
6: Els veïns desallotjats han passat la nit en hotels, es conten al batlle Juan Antonio Mengual.
8: Se está movilizando toda la asociación hotelera de la zona, nos están ofreciendo camas de forma totalmente voluntaria.
2: I a Llora Baixa també es declarava un altre incendi a l'Hospital de Manacor, que obligava a desplaçar al voltant de 100 persones a altres zones del centre sanitari.
3: El foc s'hauria produït al soterrani, a la sala de calderes, per les xispes d'una radial amb la qual feien feina uns operaris. El fum es va estendre a través dels conductes de ventilació, arribant a diverses zones del complex.
2: L'Audiència de Palma ha convocat per dia 28 d'octubre una vista prèvia del judici contra el president del Parlament, Gabriel Lesen.
6: Està acusat d'un delicte d'odi per haver aixecat la fotografia de les conegudes com les Roges del Molinar durant un ple al juny de 2024. La notícia d'obertura del judici està rebuda amb satisfacció per part de Memòria de Mallorca. Una de les parts denunciant la seva presidenta és Maria Antonia Oliver.
9: I bueno, és per octubre, per dia 28 d'octubre. En principi només tindran els advocats, però d'allà sortirà una data concreta ja per celebrar aquesta vista, no? Aquesta vista oral on haurà d'assistir per força l'imputat, que és en aquest cas el president, ni més ni manco, que del Parlament de les Illes Balears per un delicte d'odi contra víctimes del franquisme. Així que en principi, bueno, això se deixa endavant, no està mort, per tant, és una bona notícia.
2: I l'expresident del Parlament, Baltasar Picornell, declararà el pròxim dimarts 16 de juny després que la citació per aquest dijous als jutjats de Via Alemanya s'anul·lés. La querella per injúries greus a l'autoritat del diputat de Vox, Jorge Campos, no fou presentada formalment a Picornell.
3: L'advocat del denunciant declarà que no havien tingut formalment la notificació de la querella per injúries greus a l'autoritat, tot arran d'unes publicacions a les xarxes socials que publicà l'expresident del Parlament en què apareixia una pintada amb el missatge Jorge Campos, puto nazi. Escoltam a Eduardo Luna, advocat de Jorge Campos, i Josep Rosell, advocat de Picornell.
10: El letrado ha pedido la suspensión pues para tener traslado de la querella y poder estudiarla y no nos hemos opuesto.
11: Dir-li nazi a un polític que d'alguna manera s'ha significat per anar a fer homenatges al Valle de los Caídos, s'ha significat per anar a fer un posicionar-se contra gent represaliada del franquisme. Jo entenc que ha d'entrar dintre del marc de llibertat d'expressió perquè aquest senyor no s'ha querellat com a particular.
3: Per la seva banda, l'expresident del Parlament considera que la demanda és un atac a la seva llibertat d'expressió.
12: El que hem de fer és que personatges com aquest intentin llevar-nos la llibertat d'expressió, intentin tenir molts callats que no poden expressar el que una persona reaccionària està dient per xarxes. O sigui, hem de tenir un dret fonamental que és la llibertat d'expressió i fer-la front.
2: Els caps de servei de l'Hospital de Son Espases asseguren que els serveis del centre fan feina de manera coordinada per garantir l'atenció sanitària, negant així que s'estigui ralentitzant de forma intencionada l'activitat assistencial a l'hospital.
6: Tot això després de que el Parlament i els grups de l'oposició assenyalin que el centre sanitari hauria disparat la despesa arran d'un sistema de plusos implantat per la gerència que incentiva les operacions fora de l'horari habitual dels metges. En un comunicat han defensat que

0: és a dir, que la direcció del centre aquí sí que té a dir, i l'objectiu de la mesura és facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar dels docents de les Illes Balears.
1: I la Universitat de les Illes ha presentat els primers xips d'intel·ligència artificial creats als seus laboratoris. Són més eficients perquè no depenen de núvols de dades per a processar la informació, sinó que ho fan ells mateixos.
2: Els han creat Ars Manga Semiconductors, una empresa derivada de la universitat. És el resultat de 20 anys de recerca d'un equip liderat pel catedràtic en tecnologia en electrònica, Pep Lluís Rosselló.
3: Ja per processar això, orientats a maximitzar velocitat, minimitzar àrea de xip i optimitzar sobretot l'energia consumida.
2: La tecnologia podrà aplicar-se a sensors, drons, càmeres de vigilància o robots sense despendre de centres de dades. La UIB ha invertit 60.000 euros en protegir aquesta tecnologia.
1: El ple del Consell de Mallorca ha aprovat per unanimitat resolt el contracte de la carretera de Manacor.
4: S'acaba així amb el peatge a l'obra que es va implementar el 2004 quan es va ampliar la carretera de Manacor durant la presidència de Maria Antònia Muna. Ha costat ja més de 300 milions d'euros i hauria elevat la factura final per damunt dels 700 milions. El Consell pagarà ara 118 milions per resoldre anticipadament la gestió de la via que es va adjudicar a l'UTE Pamassa fins al 2041. Ja s'ha aprovat la modificació de crèdit per pagar l'adjudicatari. El conseller insular de mobilitat és Fernando Rubio.
5: Cost d'una carretera o d'una zona de carreteres, perquè se facin una idea, pot costar entre 3 milions, 3 milions i mig, 4 milions d'euros. Aquí estem xerrant de que pagam quasi 20 milions d'euros. 20 milions d'euros anuals per aquesta carretera. És una barbaritat.
4: El pla també aprovà aquest dijous nomenar fills predilectes d'Arrels B, Conxa Buica i fill adoptiu a Michael Douglas. Entre les medalles d'honor i gratitud destaca el cantautor Tomeu Penya i l'exvicepresident del govern Pere Santpol. Els premis Jaume II són, entre d'altres, per Cucorba. El doctor Miquel Dellà, els guardons seran lliurats el pròxim 12 de setembre, Diada de Mallorca.
1: I a Menorca, el Consell ha firmat un conveni amb quatre de les grans navieres que operen a l'illa per avançar en la limitació d'entrada de vehicles.
2: L'acord permetrà al Consell saber si els vehicles que entren pels ports de Maó i Ciutadella són de residents, de turistes o de lloguer. Això se sumarà al recompte que faran a través de les càmeres que s'instal·laran als ports. Amb aquestes dades preveuen fitxar el sostre màxim de vehicles aquesta tardor, que podria ser diferent als de 120.000 cotxes que van anunciar fa uns mesos. El president del Consell de Menorca és Dolfo Vilafranca.
6: És un límit que tenim que acabar de definir. L'acord de pla es definirà, fins serà el límit total. Evidentment, el que volem també és contrastar aquesta informació i les dades que hi ha, i per això hem fet la feina que estem fent. No? No està tancat que sigui el límit que va posar l'estudi de capacitat de càrrega. No? Pot ser un límit diferent.
1: I encara a Menorca, el Consorci de Residus i Energia ha acordat multar amb 60.000 euros la concessionària de la planta de compostatge d'Esmilà davant dels incompliments detectats en el procés de compostatge de la fracció orgànica i vegetal.
4: Els informes tècnics i jurídics conclouen que la concessionària no ha garantit adequadament el desenvolupament del procés de compostatge d'acord amb les condicions establertes al contracte, malgrat els requeriments i advertiments efectuats pel Consorci durant els darrers mesos. Entre les incidències destacades figuren retards en diferents fases del procés, l'acumulació temporal de material pendent de tractament i l'adopció d'operatives excepcionals sense la corresponent planificació i autorització ambiental.
1: I l'Ajuntament de Palma anuncia que necessita liquidesa per poder pagar els 57 nous busos elèctrics que arribaran abans de final d'any i que s'han d'abonar abans de rebre les subvencions de l'ITS i els fons europeus. Antonio de Oro és el regidor de Mobilitat.
7: De momento, la realidad es que esa gratuidad, 150 millones de euros al año, el grueso de la gratuidad lo está pagando el Gobierno Balear y el Ayuntamiento de Palma, no lo está pagando el Gobierno Central, y además nos provoca una falta de flujo de caja que tendría que revisarse para que efectivamente no tuviéramos que acudir al libre mercado a pedir pólizas de crédito.
1: I encara a Palma, l'associació conservacionista Arca denuncia la destrucció patrimonial que, diuen, s'està produint amb la demolició de l'edifici de Cas Coronel situat a la barriada de Son Serra de Palma. Escoltem Àngel Fermosele, presidenta d'Arca.
8: Per desgràcia, des de l'Ajuntament no ens varen fer cas i varen donar la llicència de demolició, però tot i això, nosaltres reivindicam sempre que la llei de patrimoni diu que malgrat un element no estigui catalogat, no estigui considerat com un element

0: inclòs dins el catàleg, aquest element mereix ser estudiat quan hi ha dubtes raonables.
1: Temps ara per la informació esportiva.
2: L'equip de bàsquet Azul Marino ha fet oficial la incorporació de les jugadores Venena Rojo i Alima Dembélé per a la pròxima temporada. Amb els fitxatges d'ambdues jugadores, l'entitat dona quasi per tancada la plantilla per al debut a la primera divisió. A més, el Palma Futsal ha compartit a les xarxes socials un comunicat en el qual es mostra aliè a les informacions que s'ha publicat els darrers dies en el que s'acusa l'equip d'haver-hi arreglat el partit davant el Rivera Navarra el passat 11 de maig de 2021. I l'Atlètic Balears ha fet oficial la incorporació d'Òscar Troya com a nou entrenador. Avui serà presentat oficialment davant del mitjà de comunicació a les 12 del migdia.
1: Set i 58 minuts, moment ara de repassar les portades de la premsa. Comencem avui a Menorca, on es diari titula que els grans pàrquings públics de Ciutadella en situació irregular. 10 d'ells, diu el diari, topen amb el pla general, estan en sòl rústic, inundable, envaeixen zones verdes o excedeixen l'espai previst. El periódico Ibiza, per la seva banda, destaca que Ocio d'Ibiza lamenta la manca d'inspectors contra les festes il·legals. Això davant del desmantellament d'una macrofesta a Sant Antoni, on hi havia 1.000 persones. El diari d'Ibiza, per la seva banda, destaca que el Parador torna a obrir-se a Eivissa. Diuen que l'establiment de Dalvila celebra la seva presentació social després de 3 mesos d'activitat. I a Mallorca, els dos diaris, Diari de Mallorca i Última Hora, coincideixen amb titular Incendio Mortal, diuen en referència a l'incendi que va deixar ahir 2 morts i encara una persona hospitalitzada a Magaluf. Aquí ho deixam, tornam als 8:45.

0: de l'estació, tant en la operativa com en la ubicació, atès que actualment la infraestructura operativa es troba sobrepassada per la demanda i la quantitat de serveis, ja que Campos actua com a principal intercanviador del transport de la zona de la zona de Migjorn.
1: 6 i 6 minuts, més notícies de les Illes, el butlletí de les 7.